I per aquí tenim a la Maica de Casa Gemes, que també ens envia un missatge, ens diu: bon dia, Maria, aquí la Maica de Casa Gemes. Primer, desitjar-te bon programa i bon cap de setmana. Aquesta setmana no he participat al teu programa perquè hem fet unes petites vacances per desconnectar, que sempre ens va bé. M'agradaria escoltar una cançó de Volcans. La que tu vulguis. Per la Pepi de Sant Mori, per tu, mil gràcies i petons. Doncs mira, et poso aquests Volcans, és una cançó preciosa. Per tu, Maica de Casa Gemes, i pel Pep. Vinga, som-hi. Bon cap de setmana i molts petons.

0: Tinc aquí el Ferran. Hola, bon dia, Ferran.
1: Bon dia, benvolguda Maria Jiménez.
0: Com estàs, Ferran? A veure, com estàs? Estàs bé?
1: Sí, estic bé. No em fa mal res. Perdó, no em fa mal res.
0: Ostres, doncs escolta, això està molt bé, eh?
1: Perquè tens un poder,
0: Clar, tinc un poder especial, eh? Com el Sevilla. No, no, el Sevilla no. Tiene un color... Ah, no, que això és un color.
1: Jo, Maria, truco, fillet.
0: Digue'm.
1: Perquè des que tinc el gust d'haver-te conegut telefònicament parlant...
0: Sí.
1: He pogut valorar les qualitats que t'adornen, Maria.
0: Ah, sí? Ostres, tu.
1: Preciós, preciós, eh? Una congratulació, un acert molt important per la direcció d'aquesta emissora. Petita, però gran.
0: Molt més bé. Gran. Ostres, més gràcies, gràcies.
1: Més gran que petita, de llarg, per lo que transmeteu entre tu i els teus companys.
0: Doncs jo t'ho agraeixo d'acord, de veritat, eh? Moltes gràcies, eh?
1: Però la veritat costa poc de dir-la. Lo que és fotut és quan inventes coses que no sents.
0: Doncs ja t'ho agraeixo, d'acord? I mira, jo sé que a tu t'agrada molt la mujer catalana i ara, saps el que faré? Ara, mira, ara s'està sonant una cançó. Mira, escolta, espera. Torero és el Chayanne. I quan acabi aquesta cançó, jo diré preparados, listos ya, i tu poses a gravar la teva cançó de Julio Madrid. D'acord?
1: Entens aquí molt... Ah, una altra cosa, Maria.
0: Digue'm.
1: Sempre t'ho diré.
0: Digue'm.
1: Són molt afortunades les persones que comparteixen amb tu.
0: Ai...
1: Molt afortunades totes les persones que són de la teva família. Que no us falti mai el benestar, sobretot.
0: Gràcies, guapíssim. De veritat, gràcies de tot cor, eh?
1: Perquè en aquests dies que la seva santitat ha estat aquí, a Madrid i Barcelona,
0: sí.
1: Les accions del León 14 amb els nens i nenes deficients, pobrets.
0: Sí.
1: Quina tendresa.
0: És veritat, eh? És veritat.
1: Sobretot aquesta nena que quan va arribar el pare Sant a Madrid passa per la fila on hi havia els nens aquestes. I una nena de 13 anys
0: Sí, va ser molt maco, ha sigut tot molt maco. Una bona visita que hem tingut i que l'hem gaudit tots.
1: Però sobretot aquests detalls tan bonics de veure... La nena, i el que sentia aquella nena interiorment, només ho sap ella,
0: sí.
1: De donar-li el seu bastó
0: al tant.
1: Pare.
0: I tant que sí. Ferran, t'he de deixar, carinyo. Un petó ben gran. Vinga, prepara per gravar, d'acord?
1: Adéu, fillet.
0: Vinga, un petonet i que tinguis un bon dia. Gràcies.
1: Adéu.
0: Gràcies. Adéu.

0: Has de renovar el carnet de conduir? Doncs passa't per al Centre Mèdic La Vila de Badalona, un centre homologat per la DGT i Sanitat. Realitzem tot tràmit de renovació del carnet. Només has de portar el DNI i carnet de conduir. Les fotos es fan al centre i surts amb un provisional de la DGT que et permet conduir. El definitiu es rep per correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.
1: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxa.

0: Bon dia.
1: Bon dia, anda que no estàs contenta.
0: Sí, molt.
1: M'ha encantat aquella que... Un altre dia que truqui me posa aquella de Mujer Catalana.
0: Vale, un dia que em truquis...
1: M'ha encantat, ja l'he contat. T'he dit trucar quan estava tocant, però no me l'has agafat.
0: Molt bé.
1: Bueno, igual.
0: Bueno.
1: Aquella m'ha encantat, eh?
0: Doncs m'alegro moltíssim, eh?
1: Perquè jo soy extremeña, però soy más catalana que extremeña, ja.
0: Estupendo.
1: Vale.
0: Bueno, Emiliana.
1: Bueno, pues posa'm una la que vulguis tu ara.
0: Ja has fet el dinar o encara no?
1: No, bueno, tinc d'ahir. Tinc una amiga de que vaig comprar Piluà i a la plaça que on em fan, i
0: sí,
1: vaig comprar per ahir, per avui.
0: Toma ja.
1: I una hamburguesa de cavall a la
0: molt
1: plaça.
0: Bé. Doncs que aprofiti, un petonet
1: ja
0: preciosa. Així m'agrada, que et cuidis.
1: Maria.
0: Adéu, guapíssima.
1: Adéu,
0: Emiliana. Adéu.

0: cambiar.
1: Hola, buenos días.
2: Bon dia, Maria.
1: Bon dia, com estem?
2: Hola, guapa. Bueno, ara estic una mica millor.
1: Bueno, això és important. Això és important.
2: Sí, he estat uns dies que m'ha fet una mica això de la fibromialgia.
1: Ai.
2: Una bona estirada. I he estat, bueno, pues, pràcticament dues setmanes.
1: Bueno.
2: Fent cosetes, ja està. Molt de dolor, i no sé, no vaig al metge. Per què vas al metge?
1: Doncs jo també heu molta energia. Mira, tota per tu.
2: Ai, gràcies,
1: vinga,
2: gràcies,
1: agafa-la.
2: Gràcies. Et vull dir una cosa, com acabes de dir,
1: sí,
2: que vas a la platja ara mateix, no?
1: Ara mateix.
2: Bueno, quan et fiqui dintre de la platja, digo, aquest banyet és per la Isabel de Pomar.
1: Vinga, ho faré.
2: Mi cariño,
1: ho faré.
2: Recorda't d'això.
1: Sí, me'n recordaré.
2: La meva filla que
1: s'ha d'arrencar
2: a Platja d'Aro.
1: Pobreta.
2: Estan a Platja d'Aro totes dues que tenen les caravanes allà al camping.
1: Ja, mare meva.
2: Nena, quan a fica, oi, mama, ven a si pots vindre. Digo, què més voldria jo, cariño? Si tinc aquest dolor que no puc anar enlloc.
1: Vaja. Bueno, vinga, sí, va, quina cançó et poso perquè se't tregui tot? Va.
2: Escolta'm, la que tu vulguis, perquè quina cançó que aquesta de la sardana, nena.
1: Aquesta maca?
2: L'he posat a tota pastilla.
1: Molt bé, molt bé.
2: Oberta,
1: i de, no m'estranya.
2: Que... en tot pomar.
1: Tot pomar, estupendo. Bueno, Isabel, que t'envio un petó ben gran.
2: Ja sé que estàs bé, no et puc escoltar cada dia, no puc escoltar.
1: Bueno, tu quan puguis.
2: Però saps que sempre tinc el cor.
1: Moltes gràcies, carinyo. Moltes gràcies.
2: I el del papa ha sigut... vamos,
1: molt maco, cosa. Molt maco.
2: Ai, mare meva, jo vaig plorar i tot.
1: No m'estranya, perquè és la pell de gallina, eh?
2: Em va agradar molt. I jo la moraneta és que la tinc dintre del meu cor.
1: Ja, m'ho crec.
2: Bueno.
1: Preciosa!
2: Bueno.
1: Adéu, carinyo.
2: Com la que tu vulguis, carinyo.
1: Vale,
2: moltes
1: vinga.
2: Gràcies.
1: Gràcies a tu, Isabel.
2: I un bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Papa.
1: Que et milloris. Adéu, preciosa.
2: Gràcies, reina.
1: Adéu, carinyo. Adéu. Adéu.

I la Isabel, ens ha trucat la Isabel de Pomar i ens demana una cançó. Jo sé que amb aquesta, amb ella li encanta, li donarà marxa i a mi també, perquè a mi aquesta cançó també m'agrada molt. Una aventura, Los Manolos. I si em permets la cantaré una mica, eh? Què et sembla? Puc? Vinga, Isabel, Los Manolos, Una aventura.

0: Son ahora mismo las 2 de la tarde, 3 minutos, teléfono de la radio 93-465-77-76. Buenas tardes, buena tarde.
1: Hola, buena tarde.
0: Buena tarde, ¿en qué parlo?
1: En Manel.
0: Manel, ¿des d'on truques?
1: De Barcelona.
0: Des de Barcelona, tot bé?
1: Tot bé, molta calor.
0: Molta calor, torna de nou a fer molta calor. I truques per demanar, Manel, quina cançó? Què vols escoltar aquí a la ràdio?
1: Jo vull escoltar La vida és bella per Miguel Bosé i Arteta.
0: Gran cançó, La vida és bella. Molt bé, doncs ara de seguida escoltem aquesta cançó de Miguel Bosé, con Noa, i a qui li vols dedicar la cançó? Per tu i per qui més, Manel?
1: Mira, a la meva dona, que es diu Joana,
0: sí,
1: i a la meva cunyada, que es diu Paqui.
0: Paqui, doncs per la Paqui.
1: Que viu a Badalona.
0: Molt bé, doncs...
1: I escolta molt Ràdio Pomar.
0: Molt bé, doncs salutacions per la Paqui, petons, per la teva dona, per tu, bon cap de setmana. I ara posem la teva cançó. Manel, i gràcies per la trucada.
1: Igualment.
0: Molt amable. Una abraçada. Adéu.

I ha trucat al telèfon del directe, el 93-465-7776, l'amic Manel des de Barcelona, per la seva dona, la Joana, per la seva cunyada, la Paqui de Badalona, volia escoltar aquesta cançó. La vida és bella.

0: Gracias, Miguel.
1: De nada, Noa.
2: Era la Noa, Miguel Bosé, Noa, la cançó La vida és bella, la cançó l'ha escollit i l'ha demanat el Miquel des de Barcelona per la seva dona, la Joana, i per la seva cunyada Paqui. Continuem.

0: Aquesta hora creme amb intensitat un incendi a Sanaüja, a la Segarra. Els bombers hi treballen amb 7 mitjans aeris i una quarantena de dotacions terrestres. Les flames han començat en un camp de conreu i s'han propagat de seguida cap a una zona forestal. El Pakistan assegura que la firma de l'acord entre Estats Units i l'Iran serà les pròximes 24 hores, però l'Iran diu que no signarà demà. Els mediadors pakistanesos anuncien que la signatura serà electrònica i que les negociacions tècniques es reprendran la setmana vinent a Islamabad. Els Estats Units han matat a Venezuela el líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra El Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per tots els seus clients. És la resposta que ha donat a la decisió del govern de Donald Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers, al·legant motius de seguretat nacional. El director teatral Lluís Pasqual justifica la imitació de Montserrat Caballé en un acte d'homenatge a la soprano, dient que la família i el Liceu ho sabien. En declaracions al suplement de Catalunya Ràdio, ha dit que no es penedeix de res i ha explicat que va proposar al Teatre Lliure adaptar-se amb l'apartar-se de la programació commemorativa dels 50 anys de la institució arran de tot aquest afer. El comerç local la reivindica com a peça clau per la seguretat als carrers del país. La petita i mitjana empresa assegura que les botigues i serveis de proximitat que generen vida i activitat al carrer comporten una vigilància informal i per això demana que se'ls consideri com una infraestructura essencial de país. Avui arrenca la campanya electoral per les primàries internes a Junts a l'Ajuntament de Barcelona, un procés que tindrà com a plat fort el debat entre els 4 aspirants i que servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats que hi ha a la formació. El Cabró Rock tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir i avui aplegué 24 artistes dels Països Catalans. Entre els que hi actuen avui a Figaflaues, l'Exambusto, Joan Dausà, la Gossa Sorda o la Fúmiga.
1: Esports.
2: Tarda molt plena de poliesportiu amb dues Champions en joc. El Barça d'handbol jugarà semifinal a les 6 contra l'Aalborg danès i l'Atlètic Barceloneta de waterpolo s'enfronta al Prorreco italià a la final. I a les 4 tenim dos esdeveniments capdals del motor: la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1 i les 24 hores d'Le Mans de cotxes.
0: Tot això en aquesta tarda, que continua sent assolellada i molt càlida arreu, temperatures que superen els 35 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya i que poden pujar fins als 32-33 en moltes comarques de l'interior.

0: Crema amb intensitat un incendi a Sanaüja, la Segarra. Els bombers hi treballen amb 8 mitjans aeris i una quarantena de dotacions terrestres. El foc ha començat en un camp de conreu i s'ha propagat cap a una zona forestal. L'Iran descarta que firmi el preacord de pau amb els Estats Units les pròximes 24 hores, segons havia avançat el Pakistan, i ho atribueix a les reserves dels nord-americans. Israel insisteix que no se sent afectat per les negociacions i aquest matí ha continuat atacant al sud del Líban. Els Estats Units maten a Veneçuela, líder de l'organització criminal Tren de Aragua, una de les més poderoses de l'Amèrica Llatina. L'operació militar contra el Niño Guerrero, que feia 3 anys que estava desaparegut, s'ha fet en col·laboració amb la presidenta interina Delcy Rodríguez. L'startup nord-americana d'intel·ligència artificial Anthropic ha desactivat els seus models d'intel·ligència artificial més avançats per a tots els seus clients. És la resposta a la decisió del govern de Trump de suspendre l'accés a aquests models als ciutadans estrangers al·legant motius de seguretat nacional. Avui arrenca la campanya electoral per les primàries internes de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. El procés, que tindrà com a plat fort el debat entre els 4 aspirants, servirà per deixar clara la força de les diferents sensibilitats del partit. L'Estat cedeix gratuïtament a l'Ajuntament de Barcelona la propietat de 63 hectàrees de terrenys de la costa. L'alcalde de la ciutat assegura que s'invertiran 100 milions d'euros per adaptar les platges a l'evolució del canvi climàtic i crear nous espais verds. I el Cabró Rocker tanca avui l'edició més multitudinària d'un festival que entre ahir i avui aplega 24 artistes dels Països Catalans, entre els quals hi actuen avui hi ha Figaflaues, Lax en Busto, Joan Dausà, La Gossa Sorda o La Fúmiga.
1: Esports.
2: Han començat puntualment les 24 hores d'Le Mans en cotxes i la classificació del Gran Premi de Barcelona-Catalunya de Fórmula 1. Mentrestant, tenim ja en joc, a la segona part, la primera semifinal de la Champions masculina d'handbol. El Fuchse de Berlín, que guanya 23-25 al Magdeburg, a partir de les 6, Aalborg contra Barça.
0: I per agafar el temps, la tarda continuarà sent assolellada i molt càlida. Les temperatures superaran els 35 graus als llocs més càlids de l'oest de Catalunya i arribaran als 32 o 33 graus a moltes comarques de l'interior.

correu ordinari. Centre Mèdic La Vila, horari de dilluns a divendres de 9:30 a 12:30 i de 16 a 20 hores. Pots venir sense cita o amb cita, que la pots agafar a la nostra web renovacioncarnet.net o al telèfon 93 464 37 89. 93 464 37 89. Estem al carrer Francesc Macià, número 6, Baixos, al costat de la plaça Pompeu Fabra de Badalona. Tenim tíquets de pàrquing de Pompeu Fabra. Centre Mèdic La Vila de Badalona.